càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

revés sovint dormir.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Venga.

Un placer estar.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: la libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Que tu manet, que tot ho fa bé, que sempre camina, que sempre camina. Aquest humanet que res no pot fer, des d'ara en direm l'home del carrer. No es lleva mai tard, s'afaita molt bé, la patilla esquerra, esmorza poquet perquè no en té més. Mireu si ho fa bé l'home del carrer. Treu un cigarret, ai no, que no en té. Quan fuma és de gorra, quan fuma és de gorra. Els amics si el veuen fan tots el distret. Que poc fumaràs, home del carrer. Baixa amb ascensor, ai no, que no en té. Camina de pressa, camina de pressa. Al replà de sota troba la Roser, et poses vermell, home del carrer. La dona no ho sap, ai no, que no en té.

carrer. Obre el seu cotxet, ai no, que no en té. No té una passeta, no té una passeta. No vol descanviar el seu bitllet de rei. Ja veus quin paper, home del carrer.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Artar té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. Artar en joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport jardinenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artar vos oferim Artar en joc.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: La libertad. Sensei.
1: Ja, let's go.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Laura Vendrell.
1: Bon dia, són les 8. El nou curs polític que comença dimecres amb el primer ple al Parlament centra l'actualitat de les darreres hores. L'ha encetat la presidenta Marga Proens amb una reunió preparatòria amb tots els portaveus dels grups parlamentaris i amb dos clars temes a la taula: el finançament autonòmic i la crisi migratòria que viu Ceuta i que ha esquitxat de retruc a les Balears. Álvaro Alonso, bon dia.
2: Bon dia. Proens ha enviat una carta al president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, per exigir informació de l'alt risc d'arribada massiva de migrants a les Balears, segons apunta l'informe de la policia. Una passa que els socialistes consideren crea un alarmisme innecessari, mentre l'executiu Iyenc ignora les protestes ciutadanes contra la saturació turística. Visió que comparteixen els ecosobiranistes de Més per Mallorca i Més per Menorca, mentre que Vox exigeix que s'actuï per prevenir les suposades arribades massives de migrants a les Balears.
1: Més consens ha obtingut el Ministeri d'Hisenda, que aconsegueix treure endavant el nou sistema de finançament autonòmic. Suposarà 412 milions d'euros per les Balears.
2: La proposta, que encara s'ha d'aprovar al Consell de Ministres i al Congrés, on no se'n garantissa el suport, s'ha comptat amb els vots de Catalunya i les Canàries. La resta de comunitats, inclosa Balears, hi han votat en contra.
1: Nou operatiu de la Policia Nacional i Local de Palma a Son Banya.
2: S'han requisat diferents quantitats de droga, com cocaïna o haixís, i s'han esbocat nou casetes que es feien servir com a punts de venda molt actius.
1: Presó provisional per al conductor del camió que causà l'accident múltiple a l'autovia d'Inca.
2: L'home de 63 anys està acusat d'un delicte contra la seguretat viària i un altre de desobediència greu, però va intentar fugir del joc dels fets.
1: Convoquen una protesta contra l'explotació d'animals a les galeres turístiques que recorren Palma.
2: Amb el lema "Galeres elèctriques ja", l'entitat SAT Animal reclamen a l'Ajuntament la modificació de la normativa. La manifestació s'ha convocat a les 11 del matí davant la catedral, just enfront d'una de les aturades que més galeres a plega de la ciutat.
1: I en els titulars dels esports que destacam avui, Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. Destacam per una banda Ciclim amb Enric Mas i els seus companys de Movistar, que mantenen una jornada més el mallot vermell de la Vuelta a Espanya. Ahir una etapa que va acabar amb el triomf del ciclista belga Wout van Aert. Mas no va tenir problemes per defensar el seu lideratge i manté distàncies respecte a Roglic i Gal. I a futbol, tot a punt pel Real Mallorca, de cara al complicat partit que se li presenta avui al nou Pepico Amat davant l'Eldense de Claudio Barragán. L'objectiu: sumar els primers 3 punts fora del recinte Somos en aquesta temporada.
1: Després de la treva, acabam la setmana amb temperatures altes que activaran de nou els avisos a les hores centrals del dia. Margalida Ribas, bon dia.
4: Bon dia. Avui el termòmetre tornarà a ser el protagonista amb una jornada marcada per les estones de sol i els intervals de núvols alts. La temperatura serà molt semblant a la d'ahir, amb màximes que podran superar els 36 graus a punts de l'interior i també de cap al sud de l'illa de Mallorca. De fet, recordam que avui recuperam l'avís groc per temperatures elevades a l'interior d'aquesta illa. Tot això acompanyat d'un vent que bufarà fluix i variable amb un cert predomini de component nord cap al capvespre. I la mà es mantindrà tranquil·la també amb predomini dels redols de marejol.
1: Gràcies, Margalida. Encara un apunt de serveis, perquè una prova ciclista provocarà talls de trànsit des de les 8:30 i fins passades les 2 del migdia en diversos accessos, tant a Sa Pobla com a Búger, Mallorca. Són les 8 i 4 minuts, Ivan López és el control tècnic. Començant.
0: Informatiu matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Gracias.
1: Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Han tocat les 9 en punt, repassant les notícies destacades d'aquesta jornada. La presidenta del govern, Marga Proens, reclama al seu homòleg espanyol, Pedro Sánchez, que esclareixi què sabia l'executiu central sobre el risc d'una arribada massiva de persones a les Balears. Ho fa en una carta en què també sol·licita els informes previs en aquesta arribada, suposada arribada, a Ceuta el 30 de juliol i que Sánchez va citar a la seva compareixença al Congrés.
1: Proens ha assegurat que Sánchez no li va traslladar aquesta alerta durant la reunió que varen mantenir a Palma el 29 de juliol. Segons la presidenta, en aquesta trobada, el president espanyol li va dir precisament que les arribades irregulars a les illes estaven disminuint. Ara, el govern balear vol saber quines actuacions va posar en marxa l'Estat per anticipar-se a aquesta situació.
2: Creiem molt greu l'ocultació d'aquesta informació tan sensible en el govern de les Illes Balears. Suposam que si el govern d'Espanya rep un informe de les forces i cossos de seguretat de l'Estat o dels serveis d'intel·ligència, alertant de salt risc de situacions que puguin comprometre la nostra seguretat, s'adopten mesures extraordinàries.
0: La senadora d'Eivissa i Formentera, Neus Massanet, s'ha compromès a impulsar mesures amb la Direcció General de Trànsit per millorar la seguretat viària a Formentera després d'un estiu especialment tràgic a les carreteres de l'illa.
1: En una trobada amb el president del Consell, Òscar Portas, Massanet ha proposat avaluar l'eficàcia dels radars pedagògics i estudiar la col·locació de radars fixos. La reunió ha permès abordar també altres prioritats com l'habitatge, la secció de costes, l'arribada de migrants i la gestió dels menors no acompanyats, a més de les compensacions per la insularitat.
0: L'altra pressió humana posa contra les cordes les depuradores de les Balears. En els darrers 5 anys, l'aigua residual que reben ha crescut fins a un 15%, provocant que moltes instal·lacions aboquin aigua depurada que triplica el límit de contaminació per masos.
1: És l'alerta que llança l'Aliança per l'Aigua a partir de les dades de l'Observatori de les Illes de l'Aigua. Així ho explica el seu president, Rafael Tur.
3: Vull dir, estem creixent urbanísticament molt més de pressa que la previsió de les infraestructures per dotar en aquestes urbanitzacions. I el pitjor d'això és que ningú fa cap previsió.
0: El Consell de Política Fiscal i Financera ha avalat el nou model de finançament autonòmic que l'Estat preveu posar en marxa al gener de l'any que ve. El sistema aportaria 21.000 milions d'euros addicionals a les comunitats i, en concret, a les Balears, 412 milions d'euros.
1: L'acord és només el primer pas. Ara l'ha d'aprovar el Consell de Ministres i després haurà de passar pel Congrés o la tramitació. És prou complicada per la manca de suports. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha destacat la importància de l'acord i ha recordat que feia 17 anys que no revisava el model que considera ja està obsolet.
4: Se ha dicho que sí por parte de este órgano a que las comunidades autónomas reciban así 21.000 millones de euros en este modelo de esta propuesta de modelo de financiación para la sanidad, para la educación, para los servicios sociales, para las políticas de vivienda.
0: En clau de servei, el Pla de Mallorca estarà avui en avís groc per altes temperatures a partir de les 12 del migdia per uns termòmetres que podrien arribar als 36 graus.
1: Destacar també que per mort d'una prova ciclista, fins passades les 2 del migdia, s'estaran produint talls de trànsit en diversos accessos a Sa Pobla i Buja.
0: I un apunt d'esports, l'expedició de l'Illes Balears Palma Futsal juga avui la semifinal de la Supercopa d'Espanya, primer títol oficial de la temporada.
1: Serà a partir de 1:30 al Palau Blaugrana davant el Pozo Murcia, un partit que podreu seguir en directe en aquesta sintonia, Esports 3 en joc des de la 1:04.
0: És tot, actualitzarem la informació com sempre cada hora en punt amb els butlletins. A continuació comença la Gran Vida.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ens mirem, hi ha tantes coses a parlar, però decidim callar. I el que passa a partir d'ara es fa difícil d'explicar.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través de...

el dissabte a la ràdio. El dissabte a la ràdio, un musical monogràfic que cada setmana arriba a d'altres mitjançant aquestes ones de ràdio. Per tant, música, col·lecció de cançons, llistes i notícies. Dissabtes a la ràdio.

Hola, hola, amics, com estàs? Bon dia, benvingut novament aquí en el Dissabtes a la Ràdio. Aquest és el programa ja número 9 de l'estiu. Estem a dia 5 de setembre de 2026 i ja només m'ho mancarà un, és de la setmana que ve, de dia 12, perquè el 100 de març és dia de la fira i nosaltres vam dir que tornem monogràficament parlant la primera setmana després de la fira, que serà dia de 9. Espero que vos agradi aquest espai d'avui que he preparat, amb molta música, com sempre, poca paraula, salutacions de Miquel Mestre Ginar, que passeu un gran dissabte en la nostra companyia d'aquest especial estiu, número 9.

I com que estrenem mes, estrenem setembre, jo crec que hem de posar aquest tema clàssic. Cuando llegue septiembre se va a conèixer aquí i la cantava, per exemple, en Helu, a la qual escoltarem després, però abans escoltarem la versió original, la que va composar Bobby Darin per a la pel·lícula Com September, de fet se titula així, una comèdia romàntica de l'any 1961 que protagonitzava Nagina Lollobrigida i Rock Hudson. Aquest Com September, que l'escoltarem per partida doble, versió original instrumental i després per la granadina Helu. Així comencem aquest primer programa de setembre de 2026.

Encara mos manquen un programa d'estiu, és de la setmana que ve, just abans de la fira, però després retornarem, ja ho sabeu, serà dia 19 de setembre. I recordeu que haurem de cercar cançons que signifiquen el tornar. Volver, vuelta, regresar, regreso, tornar, retornar, retorno, return, retrover, ritorno, zurruc, to come back, etc. D'acord? Això serà dia 19 de setembre ja en participació vostra. Així és que teniu totes aquestes setmanes per recopilar les cançons que m'heu de dir sempre abans de dimecres d'aquesta setmana concreta.

Amb aquests programes monogràfics musicals descobrim per aventura moltes cançons que no coneixíem i també recuperant, naturalment, les grans cançons de sempre, les que primer mos venen en el cap quan tractem un tema en concret. Això vol dir que són cançons populars, que són cançons que queden dins la memòria col·lectiva. I aquest és el contrast d'aquests dissabtes a la ràdio, i ja ho sabeu, tots els estils.

I ara ve la continuació d'aquest espai que vàrem fer la setmana passada dedicat a l'any 2001, a cançons que complien 25 anys. Jo vaig dir que en posaríem encara 5 més en el proper programa, que és avui. I ho farem així, començam amb un artista, cantant, actriu, que quasi ni tan sols basta que presentem. Ana Belén María del Pilar Cuesta Acosta. Té 75 anys, nascuda a Madrid, i va debutar d'adolescent fent pel·lícules, fa pop, trova, balada, pop-rock, bolero, folk, etc. Tema que va treure en el 2001, l'àlbum se deia el mateix que aquesta cançó que escoltarem, és un tema que va composar en Joaquín Sabina, que també la va gravar juntament amb en Pancho Varona. La cançó de Ana Belén, que la va gravar concretament quan va complir 50 anys, és aquesta, Peces de Ciudad.

I aquest ha estat aquest tema tan líric, tan una mica surrealista, que ha cantat Ana Belén. Continuem amb un compositor i cantant espanyol, el seu àlbum que feia sis, aquest El alma al aire de Alejandro Sanz. Aquest àlbum el va confirmar i el va consolidar com una estrella de la música, ja diria jo que mundial, perquè a tot Amèrica també tenia molt d'èxit. El tema és El alma a l'aire, que és el títol de l'àlbum, però també és el títol de la cançó. Va sortir l'àlbum setembre de 2020, però va ser número 1 a Espanya, aquesta cançó, en el 2021, concretament el 12 de maig. Hem de dir que aquesta cançó també va tenir un gran èxit i va arribar ni més ni manco que el número 3 de les llistes dels Estats Units. El alma a l'aire, l'internacional ja, Alejandro Sanz.

Artistes internacionals ara de la mà de la veu de la música d'un gran grup nord-americà que se diuen Bon Jovi, liderat pel cantant John Bon Jovi, fundats en el 83. La cançó que han triada va ser número 1 també a Espanya durant una setmana. En el 23 de juny se titula One Wild Night, un vespre salvatge, i és també el títol del primer àlbum que va gravar en viu aquesta formació. Un àlbum que té 14 cançons, en la que destaquen, per cert, una versió d'un tema de Neil Young, Rockin' in the Free World, o el tema de The Bold Tom Rats, I Don't Like Mondays, però la cançó que nosaltres hem triada és aquesta, One Wild Night, un vespre salvatge, de John Bon Jovi, o Bon Jovi, més ben dit, la banda al complet, cantant el John Bon Jovi.

I ara ens arriba una d'aquestes cançons de l'estiu de 2001, una cançó que se va escoltar a tot arreu i que se va ballar a tot arreu pel mes agosarats. Això sí, fent el ball línia, el ball en línia que diuen, els balls de coreografies estudiades, quasi, quasi el va inventar. És un artista que, tot i que va néixer a Caracas, a Venezuela, és mexicà, li diuen Coyote Dax. Va tenir un gran èxit amb aquesta cançó que han triat, No rompas mi corazón, que va ser número 1 a Espanya, també durant una setmana, que és una versió d'un tema d'un artista dels Estats Units, li deien Billy Ray Cyrus. Aquest tema, que va ser un de l'estiu d'aquest 2001, també el va aupar que el seu àlbum va ser un dels discs d'or d'Espanya d'aquest any 2001. L'àlbum se deia Me Vale. Ell és Coyote Dax, No rompas mi corazón. Si vos recordes passos, la podeu ballar.

Completant la llista d'aquestes 5 cançons de 2001 que han complit 25 anys i ho feim amb una artista italiana, una cantautora que també és escritora, que li diuen Valeria Rossi. Aquesta artista, per cert, va néixer a Trípoli, a Líbia, i va debutar a l'edat de 32 anys amb aquest àlbum Ricordatevi del Fiore, on hi trobam aquesta cançó que va sortir en el mes d'octubre d'aquest 2008 que a mi sempre m'ha agradat. Tre parole, ella és Valeria Rossi.

I ara, abans de continuar, vos tenc que dir que la setmana passada vam tenir un error tècnic quan fèiem aquest historial de cançons de 2001 per recordar tots aquests temes que han complit o complen enguany 25 anys. Hi va haver un fallo del sistema i se va reproduir novament des del principi. Varen quedar obviades les restes de cançons que mancaven. Només en vàrem escoltar 7 de les 15 que teníem previstes, que en realitat seran 16, més aquest plus que ja hem escoltat avui de matí com un afegitó de totes aquestes cançons de 2001. Vos deman disculpes, va ser un fallo gros, però com que jo som molt perfeccionista, jo m'exigeix, jo vull que les coses surtin així com toquen, repetirem avui, o més ben dit, sonaran ara les cançons que no varen poder sortir degut a aquest error. Abans vos faré un petit resum perquè recordeu els temes de 2001 que varen aconseguir sonar complets en el programa anterior del dissabtes a la ràdio. Un petit popurrí de les 6 primeres o 7 ara que varen sonar i després ja començarem el llistat de les altres que varen quedar perdudes.

I doncs, i mos varen quedar després de les germanes Flores de na Lolita i na Rosario. Jo vaig dir que vendrien tres germans espanyols i les hem escoltat. Eren Café Quijano, aquest grup formats a Lleó per Manuel, Óscar i Raúl Quijano. A l'any 1997 hi van estar fins al 2007, després van intentar Territoris en solitari, però no van haver i se van tornar a juntar. Ells sempre han dit que varen créixer i escoltar la música i aficionar-se a la música gràcies a son pare, que era aleshores un gran aficionat a la música ranxera, als boleros o a la música de Sud-amèrica. I ells varen seguir una miqueta amb aquesta trajectòria. Aquest any 2001 varen ser número 1 amb un tema que se deia Nada de Na, que va sortir dins l'àlbum La Taverna de Buda, una de les tasques més exitoses d'aquesta formació, Café Quijano, on hi trobaven també Les Llaves de Raquel, o aquesta cançó que acaben d'escoltar, En Mis Besos. Seguim cançons que compleixen 25 anys. Ara ens trobam en Alicia Augello Cook, nascuda a Nova York en el 81. És cantant, productor musical i també actriu. Nom artístic Alicia Keys. Té 45 anys, per tant, va debutar en el 96. El tema, que també va ser número 1 a Espanya, que és 2001, és aquest que jo he seleccionat per vosaltres. Se titula Falling, que va ser també un èxit internacional. Ella és Alicia Keys, és la primera cançó completa d'aquestes que varen desaparèixer per misteris de la tècnica la setmana passada.

Aquesta era Falling, d'Alicia Keys, sortit en el 2001, ha complit 25 anys, però que va ser el número 1 a Espanya, concretament ja en el 2002, en el mes de febrer, dia 2, per cert. Un altre grup espanyol que varen treure un àlbum que va ser com a premonició se deia Crepúsculo, estem en el 2001 i se diuen Duncan Du, en Miquel Erenchun i en Diego Basallo. Se varen separar, va ser la darrera tasca que havien fet en conjunt aquest grup de Sant Sebastià, que havien debutat en el 84 juntament amb en Juan Ramon Viles. Van estar fins al 2008, després van intentar, de fet, carreres en solitari, i van estar una dotzena d'anys separats, però després van retornar 3 anys més, 2013-2016, i ara en Miquel Erenchun està també en solitari, i en Diego Basallo també per seu compte, després d'aquesta etapa de reconciliació. Bueno, no reconciliació perquè no s'havien barallat, simplement s'havien separat. El títol és molt melangiós, molt melancòlic, que presagiava el que havien de fer aquesta separació. El títol que jo he triat, 25 anys, d'aquest tema, sempre, entre parèntesis, a l'abandonar-nos. El son d'un candú.

I mos arriba un altre grup espanyol de gran èxit en aquesta època i tota la dècada del 90 se deien Jarabe de Palo, havien debutat en el 95, feien rock amb espanyol, salsa, post-rock. El seu cantant era el malograt Pau Donés, que va morir a l'edat de 53 anys en el 2020, víctima d'un càncer. Van estar actius del 95 fins a l'any de la mort del seu cantant, d'en Pau, i ja hi va haver la desaparició d'aquest grup de grans èxits dins la història de la música espanyola. La cançó que han triat pertany a l'àlbum de 2001, De Vuelta y Vuelta, i aquest títol és molt significatiu també. Dos dies en la vida. Escoltau la lletra.

Bon dia. Com esteu? Si heu posat aquesta emissora, vos direm que Ràdio Artà, que aquest és el programa Dissabtes a la Ràdio, versió estiu. Estiu número 9, programa número 9, sense monografies. I que estem recordant les cançons que havien de sortir la setmana passada, però per un error tècnic varen quedar tallades i no varen poder-se escoltar, són les cançons de 2001 que jo tenia preparades per recordar, per commemorar aquests 25 anys d'aquests títols que segurament tots recordareu. Seguim amb una cantant francesa, Alice Lionnet, coneguda artísticament com a Alice. Ella, nascuda a Ajaccio, a Còrsega, en el 84, té 42 anys, és també ballarina, va debutar en el 99, fa pop, dance pop i electro pop. La cançó, curiosa cançó, fa referència al famós personatge de Vladimir Nabokov, Lolita. De fet, el títol és Moi, Lolita. I va tenir un gran èxit a França, a Bèlgica, Àustria, Països Baixos, Síria, Ucraïna, Grècia, Rússia, Itàlia, Alemanya, Polònia, Regne Unit o Espanya. És una de les poques cançons cantades en francès que va entrar dins el top 10 de les llistes britàniques. Va sortir en el 2000, però que Espanya va ser èxit en el 2001. Anem a recordar aquest tema de Alice, aquest Moi, Lolita, jo, no Lolita.

un nou grup espanyol amb una música eminentment fresca, amb un títol que a mi sempre m'ha encantat, aposta l'he seleccionat, és des del 2001, evidentment, compleix 25 anys, aquest títol Hoy pertany a l'àlbum El Hombre Gancho, que és el nom del grup, curiós nom, que va sortir aquest any, on hi trobam aquest títol, entre 10 cançons més. Hem de dir que L'Hombre Gancho era un grup de Córdoba que va debutar en el 98 i que se va retirar en el 2006. Feien rock mestís o també indie. Varen retornar, per sort, dels seus seguidors en 2014 i ara encara estan presents a dins la música. L'Hombre Gancho, un molt bon tema, en la meva opinió, Oye.

0: I ara torna una d'aquestes cançons que va sonar moltíssim aquell estiu de 2001, ja han passat 25 anys, d'aquest tema que mos faran un duo femení que se diuen Sonia i Selena. Una Sonia Madoc i una Selena Leo, que varen debutar en el 2000, varen estar fins al 2002, varen retornar el 2010, només varen durar un any, i se van retirar 12 per retornar el 2024, i ara aparentment s'han tornat a retirar el 2025. Només s'havien juntat per tornar a participar en el Benidorm Fest i per intentar anar a Eurovisió, perquè la cançó que ara durem precisament va ser una de les cançons seleccionades o preseleccionades per anar a Eurovisió. Ja han vist que hi va anar en David Civera amb aquell Dile que la quiero, però aquest grup, aquest duo, que fa pop, pop llatí, pop electrònic, dance o house, tenia aquesta cançó que va ser una de les cançons d'estiu i molt escoltades i valorada amb el pas del temps, curiós. Tothom sap el tema. Yo quiero bailar.
1: Yo

Kylie Minogue és una cantant australiana que ja compta amb 58 anys i que va debutar dins el món de la música en el 79. Fa pop, música disco, també fa country pop. De nom real, Kylie Anne Minogue, nascuda a Melbourne i coneguda artísticament com a Kylie Minogue. També és actriu i també ha fet el seu pinitre com a compositora. La cançó que escoltarem pertany a l'àlbum Fever de 2001 i també va sortir com a senzill amb aquest títol, que se pot traduir com a no te puc treure del meu cap, Can't Get You Out of My Head, que va ser número 1, fixeu en quins països: Alemanya, Austràlia, Àustria, Bèlgica, Espanya, Dinamarca, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Noruega, Nova Zelanda, Països Baixos, Regne Unit, Romania, Suècia i Suïssa. Aquest és el tema de Kylie Minogue de fa 25 anys, que estic seguríssim que recordeu.

Retornarem al Festival d'Eurovisió de 2001, aquest festival en què en David Civera com a representant d'Espanya va quedar en posició número 6 amb aquell Dile que la quiero, i ara escoltarem, en el vostre permís, la cançó preferida meva d'aquest festival. Eren un duo que se deien Antic i que representaven a Grècia. Eren Nelena Paparizou i en Nikos Panagiotidis. Hem de dir que aquesta cançó, que a mi m'encanta, se titula Die for You, o entre parèntesis I will die for you, morir per tu, la fa Nelena Paparizou, que després en solitari va guanyar el Festival d'Eurovisió per Grècia en el 2005, un festival que es va celebrar a Kiev, a Ucraïna, i que vaig tenir la sort de veure. Hem de dir que Nelena Paparizou té ja 44 anys, és nascuda a Borås, a Suècia, té nacionalitat sueca i descendeix de pares grecs i, per tant, també té la nacionalitat de Grècia. Va néixer a Borås, Suècia, com he dit, i viu allà. Nelena Paparizou guanyava el festival, però amb aquesta, amb l'altre membre masculí, van quedar en la tercera posició amb aquest tema, que era, com us he dit abans, la meva preferida, juntament amb Espanya, que sempre hem d'anar, òbviament, del festival Die for You, Antic.

I acabarem aquest repàs exhaustiu a les cançons de 2001 que han complit 25 anys. Avui pràcticament les haurem escoltades totes, degut en el fallo tècnic de la setmana passada, que van quedar bloquejades i només en van poder sortir 6. Acabam en Shakira. Shakira Isabel Mebarak Ripoll, nascuda a Barranquilla, Colòmbia, coneguda cantant, que no cal que presentem quasi. Shakira, cantant, compositora, productora, ballarina, multiinstrumentista, empresària i actriu. Té 49 anys i fa pop llatí, pop, rock and roll, merengue, reggaeton, etc. Va debutar en el 90. Aquest tema de 2001 va ser número 1 a Espanya també a partir del 22 de desembre d'aquest any. Va sortir també en senzill i s'hi titula Suerte.

I tot i que estiguem en aquests programes d'estiu, volen retre un petit homenatge, no massa llarg, a tres artistes, tres músics que mos han deixat en aquestes darreres setmanes ja. Recordarem una cançó, la més exitosa del grup Los Amaya, aquest duo de rumba format per en José i en Delfín Amaya, que aquest darrer mos va deixar el 16 d'agost. En aquest espai del dissabtes a la ràdio volen recordar aquests dos germans, tècnic i tant, que van tenir aquest gran èxit, Beten el 77, un número 1. Descansa en pau. I també mos va deixar el passat dia 23 en Johnny Torales, a l'edat de 98 anys, el darrer membre del mític grup Los Tres Sudamericanos, que quedava viu 7 mesos després de la mort de la seva dona, Alma Maria Vázquez, que era la cantant de Los Tres Sudamericanos, i feia 2 anys ja que havia mort també l'altre membre masculí dels seus comensos, Casto Darío. Recordarem una cançó de Los Tres Sudamericanos. I també volem retre un homenatge a la darrera artista que mos ha deixat. Va morir el passat dia 25 d'agost, Dolly Rebecca Parton, aquesta artista, cantautora, coneguda com a Dolly Parton, productora, escriptora, compositora, cantant, actriu, filàntropa, empresària, considerada una de les millors cantants de música country. Tenia 80 anys. La recordarem fent un dueto amb en Kenny Rogers, amb en Julio Iglesias i cantant dues de les seves cançons més exitoses. Hem de dir que el tema que farà amb en Kenny Rogers és la famosa Illes dins un riu, que aquí a Mallorca va popularitzar en Tomeu Penya, en Adriana Ceballos, una cantant argentina, i aquesta cançó la va composar Vigis, en una de les cançons que mos va donar a conèixer la música que feia Dolly Parton, que ha fet diferents estils i ha estat moltíssim de temps a dins el món artístic des del 55 fins any de la seva mort. Feia country, country pop, country rock, bluesgrass, gospel, etc. I tocava diferents instruments. Descansi en pau també, Dolly Parton.

Amb aquests programes monogràfics musicals descobrim per aventura moltes cançons que no coneixíem i també recuperant, naturalment, les grans cançons de sempre, les que primer mos venen en el cap quan tractem un tema en concret. Això vol dir que són cançons populars, que són cançons que queden dins la memòria col·lectiva. I aquest és el contrast d'aquests dissabtes a la ràdio, i ja ho sabeu, tots els estils.

Temps de 20 o 25 minuts de popurrí de cançons d'altres estius, com és habitual en aquest espai.

I acabarem el programa d'avui encara fent una petita retrospectiva de la vida d'un altre artista que mos ha deixat, un petit homenatge d'aquest actor, cantant, comediant britànic conegut com a Tim Curry. Era de nom real Timothy James Tim Curry, nascut a Grappenhall, a Anglaterra, i mos ha deixat aquest passat 25 d'agost a Los Angeles, on vivia. Aquest artista es va donar a conèixer gràcies a aquest paper del doctor Frankenfurter a la pel·lícula de Rocky Horror Picture Show del 75, un paper que ja havia interpretat en teatre a Londres i a Los Angeles. Ha fet molt de papers dins la producció original d'obres com Hair, Wolfgang Amadeus Mozart, El rei pirata de The Pirates of Penzance, etc. En Tim Curry fa aquest tema de la pel·lícula de cult que s'ha convertit aquest film, que va ser un fracàs de taquilla a les hores de la seva estrena, però amb el pas del temps s'ha convertit una de les pel·lícules que més se reestrena cada any gràcies als seus fans i a les actuacions també en teatre. La pel·lícula de culte més vista de la història. Escoltarem com a darrer tema en el dissabte a la ràdio en el dia d'avui aquesta cançó de l'obra d'aquesta pel·lícula, on també hi havia en Susan Sarandon, aquest títol de Tim Curry, que fa una interpretació fantàstica a la pel·lícula, de veritat, Sweet Transvestite.

Descansa en pau, Tim Curry. I ara sí, ja posem el punt final en aquest programa, una mica més llarg també de l'habitual, perquè han hagut d'afegir coses de la setmana passada que s'havien quedat pendents. Espero que hagi passat un bon dematí de dissabte. Vos torn repetir el tema que començarà aquestes monografies a partir de la primera setmana després de la fira, és a dir, dia 19. Atenció, títols de cançons que continguin la paraula volver, vuelta, regreso, regresar, tornar, retornar, retorno, return, retourner, ritorno, zurruc, d'un comeback, etc. D'acord? El que significa tornar. Nosaltres volem tornar a trobar en aquest espai, que serà dia 19, però encara me'n mancaran un la setmana que ve, que serà dia 12. Que passeu un gran cap de setmana. Salutacions de Miquel Mestre Ginat. Adeu. Adeu.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que engalanades d'eritges i romaguers romanen immòbils veient passar les hores. Amb el laràs que resplendeixen deixant catifa blanca sota els seus braços. I amb el cor que ens ruega en veure com ingenus ens arrosseguen a portar la insígnia de la destrucció. Collades de gent d'aquí i llencs d'arrel ens aferran fort el bocí de roquissà que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que, sols així, la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim ens pot mostrar les fites del camí cap on anem.

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohortà.cat.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: escuchar. 3 i queden encara 4 minuts i 24 segons.
1: I espera que tornen. Una altra vegada, corna, Miquel. Aquesta no l'esperava jo ara.
2: No, hi ha hagut... És vera que Pozo ha fet una acció de qualitat, de mèrit, però també la defensa de David Peña, de fet, ja no està a pista. No sé si ha tingut res a veure o si ja estava preparat el canvi.
0: I podia haver fet qualque cosa més amb Denis.
2: Bueno, sí.
1: Denis ha anat ha anat
2: a endevinar. Jo crec que ha anat a endevinar i ha descobert el pal on només ell pot fer algo. El porter, això ho han de tenir molt clar, no? Hi ha una zona que és seva, exclusivament seva, i quan l'arrisques a anar a una altra banda, on a lo millor un company teu pot fer algo, si te tiren per aquest costat no hi ha ningú que ho vulgui solventar.
1: Torna la càrrega al Palma, la passada de Núñez, ha robat el Pozo, alerta Meseguer una altra vegada, Meseguer, quin jugador, Meseguer, que xuta i
0: adéu.
1: El gol de l'empat ha marcat Drahovski. La jugada de Meseguer, que està fent un desastre per banda esquerra, la passada al segon pal, i Drahovski només ha hagut d'empanyar la pilota. Ha arribat l'empat del Pozo, ha marcat Drahovski. El Pozo 3, Palma 3.
0: Esports 3, en Jack. Doncs ho has dit. Drahovski, protagonista en Meseguer, i te torna a demanar, Miquel, el porter.
2: Aquesta vegada crec que no hi ha cap dubte de que...
0: Ara sí,
1: Ha cantat.
2: De que, buf...
0: La Traviata.
2: Aquest gol no existia. Aquest gol no existia.
1: Tens mort a la pista, Emma.
3: Sí, s'ha quedat un ambient molt, molt fred aquí al Palau Blaugrana, amb aquesta sensació de que el Palma està desaprofitant moltíssimes ocasions per fer-li mal en el Pozo, i que el Pozo, res, amb poca cosa i amb 20 segons li ha donat la volta al marcador, establint aquest empat a 3, quan aquí tothom donava per fet que el Palma era molt i molt superior al conjunt murcià. Ha demanat temps mort el tècnic Antonio Vadillo, qualque cosa ha de canviar el conjunt mallorquí, perquè d'aquest 1-3 han passat el 3-3, quan estem a 3 minuts i 58 segons per arribar al final de la primera part. En qualsevol cas, un cop molt dur aquest darrers 20 segons amb aquests dos gols del Pozo Murcia.
1: Miquel, parlaves de la solvència defensiva avui del Palma, i aquest tal Meseguer ens ha fet un traje en dues jugades que han significat els dos gols que ara han deixat l'empat en el marcador.
2: Xerram de que s'ha reforçat molt bé l'equip, i és que mos rompes partit és un jugador desfilial.
1: Sí.
2: O sigui que, sí, sí. Mira, no, en el final... Pues, la primera acció sí que tal vegada defensivament hem estat un poble nats. En aquesta es tir era res, no. És que ha estat una badada tremenda de Denis,
1: sí.
2: que és incomprensible.
1: Juga d'Ibao, Alisson, no, perdó, Núñez. Núñez cap a Lucao. Lucao aguanta aquesta pilota, reclama una falta que jo no sé si l'havia, no?
3: Sí,
2: era clara.
1: I dos la cinquena del Pozo.
3: Està molt llest aquí, Lucao.
1: Sí. La cercada i la trobada. 3:37 i 5 faltes el Pozo. Oh, no, són 4. No l'han pujada, no. Cinquena falta. El Palma és 55.
3: Sí, l'han pujada. Cinquena falta, sí.
1: Núñez, xuta! El xut del jugador del Palma és el segon pal del partit. Mare de Déu. Primer va ser Lucao i ara ha estat Núñez. Dues pilotes al pal, Miquel. Aquestes accions també te van minvant, eh?
2: Llàstima, no? Que aquestes que generam, que són tan clares, no acabi entrant. Però, bueno, saben que aquí ningú te regala res, que Pozo és un gran rival, i no crec que ningú confiar de que Pozo baixaria els braços i això s'hauria acabat.
1: Messi, alerta amb aquest lot. Torna encarant en Lucao. Trepitja la pilota, està en banda esquerra. Se'n va? No. Ha posat molt bé el peu. Ara el jugador del Palma, Lucao, per enviar fora de banda. Treu Meseguer una altra vegada. Pilota que va pan darrere. Pilota que jugava Rivera. Alerta una altra vegada la passada. Uf! Ara sí que ha estat bé d'Ibao, perquè aquesta era gol, eh?

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Ant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Ant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Ant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

0: dance with me.
1: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Dames en heren.
1: Hola, som a Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

0: Diumenge, Òrbita 3, en Tito Fuster.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bon dia. El govern central matisa que l'informe destapat dijous pel president Pedro Sánchez sobre un elevat risc d'entrades irregulars de persones migrants a les illes forma part del seguiment rutinari de les forces i cossos de seguretat de l'Estat sobre les rutes d'immigració en aquesta part del Mediterrani, amb una tendència, s'assenyala més, coneguda i pública, que enguany és, per cert, inferior a altres exercicis, segons documenten estadísticament. Respon així Moncloa a les crítiques d'aquestes darreres hores de les autoritats locals a les illes per part del Partit Popular sobre l'ocultació d'informació que haurien, diuen, exposat la seguretat de la comunitat i els seus habitants. Sobre aquest assumpte ha insistit avui de matí en una roda de premsa convocada expressament per parlar del fenomen migratori al sud mallorquí. El president del Consell, Llorenç Galmés, han estat declaracions a Cala Galiat, a la colònia de Sant Jordi, on ha estat acompanyat del president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, el Bala de Set Salines, i el primer tinent de Bala de Santanyí.
3: Demanam l'activació de Frontex en el Ministeri per evitar que arribin pasteres i immigrants irregulars a les nostres costes. Per altra banda, ja demanam la informació immediata de tot el que sap el delegat de govern. I sobretot ho demanam davant aquestes darreres compareixences.
2: I doncs justament a Cala Galiota, a la colònia de Sant Jordi, ha arribat avui una de les quatre embarcacions, o un dels quatre grups de persones migrants, millor dit, 56 en total, sumant tres grups més, arribats a Illetes, a Calvià i també a Formentera i Cabrera. En aquest indret del migjorn, a Cala Galiota, els companys d'IB3 Televisió hi han recollit els següents testimonis.
4: Ja tot d'una va dir una altra pastera davant la nostra, i efectivament vaig sortir a la terrassa i ja vaig veure pastera amb els immigrants que anaven davallant. Varen començar a encendre bengales i les tiraven a l'aire, i per ells és una festa arribar.
5: Estan nedant, m'arriben pateres i no sabem com han d'arreglar aquest assumpte.
2: Fora de les illes hi ha en qüestió també de migració per donar acollida en millors condicions a les persones que romanen a Ceuta després de l'entrada del Marroc. El govern central ha habilitat una nova esplanada per allotjar els centenars que continuen dormint als carrers i també a les zones de les muntanyes pròximes. A més, el govern espanyol ha informat que reforçarà els serveis sanitaris de Ceuta en suport, diu, terapèutic i traductors per reduir l'estrès dels professionals que atenen els nouvinguts. Unes mesures que el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat avui.
6: Este es el gobierno de Sánchez. El gobierno de Sánchez es hostil con los invadidos y dócil con los invasores. Son implacables con las comunidades autónomas que están gestionando sobrepasadas con los recursos de menores y mansos con las mafias de la inmigración ilegal.
2: I acabarem amb apunts de servei. D'una banda, recordar que amb motiu de les festes de la Mare de Déu de la Salut a Palma està tancada l'avinguda Adolfo Suárez davant de la zona del Parc de la Mar. Estarà tancada fins demà de matí. Recorden que avui hi ha un concert. D'altra banda, quant al temps, el Pla de Mallorca roman en avís groc per elevades temperatures, que en aquesta hora han estat de fins a 38,2 graus de màxima total a la comunitat a Binissalem. I recordar també que bona part de Menorca i bona part de Mallorca es troben en risc extrem d'incendi avui, i que la resta està en risc molt elevat. Per tant, molta precaució, perquè encara hi ha unes condicions molt desfavorables quant als incendis forestals. Fins aquí les notícies de les 4 del capvespre d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 5. Fins després.
1: Més informació a ib3notícies.com.
7: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: animal destrozando esa puerta para no volver a entrar.
1: Gracias.
2: Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat. Gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells. Confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble. Feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. El govern central matisa que l'informe destapat dijous pel president Pedro Sánchez sobre un elevat risc d'entrades irregulars de migrants a les Balears forma part del seguiment rutinari de les forces i cossos de seguretat de l'Estat sobre les rutes d'immigració, amb una tendència coneguda i pública, diu, que enguany és inferior a altres exercicis. Respon així a les crítiques de les autoritats locals a les illes, en administracions governades pel Partit Popular, sobre l'ocultació d'informació que hauria, diuen, exposat la seguretat a la comunitat. Justament avui, en una jornada en què a la Galiota, la colònia de Sant Jordi, ha arribat una de les quatre embarcacions amb ciutadans d'origen africà a bord, 56 en total, sumant tres grups més a Illetes, a Calvià, a Formentera i a Cabrera. A Cala Galiota hem entrevistat aquestes persones, testimonis de l'arribada de les persones migrants.
2: Ja tot d'una vaig dir una altra pastera davant la nostra, i efectivament vaig sortir a la terrassa i ja vaig veure pues, pasteres, els immigrants que anaven davallant. Varen començar a encendre bengales i les tiraven a l'aire, i per ells és una festa arribar.
3: Estan nedant, m'arriben pateres i no sabem com han d'arreglar aquest assumpte.
1: Canviem d'assumpte. La policia ha detingut a Manacor un home per haver assaltat el domicili de la seva exparella, agredir-la i incomplir un ordre d'allunyament. La víctima estava dormint quan l'agressor va botar la tanca de la casa i va entrar fins a la seva habitació. Quan la dona va intentar demanar auxili a la policia, l'home la va perseguir fins a l'exterior, però ella va aconseguir refugiar-se i demanar l'assistència dels agents de policia. Recordeu que el 900-789-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Balears. I més coses. El govern destinarà 750.000 euros a compensar la flota pesquera professional pel sobrecost del gasoil arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Els ajuts serviran per indemnitzar així un sobrecost mitjà de 20 cèntims per litre. Les quanties varien segons la modalitat de pesca i és l'hora també de cada embarcació. Els ajuts els finança íntegrament la comunitat autònoma i el termini per sol·licitar els ajuts s'obri demà i acabarà el dia 2 d'octubre. I en esports, el Palma Futsal ha quedat aquest migdia fora de la final de demà de la Supercopa d'Espanya de Futbol Sala. Ha perdut contra el Pozo de Múrcia per 8-4. Escoltem el tècnic de l'equip mallorquí, Antonio Vadillo.
4: Hemos tenido infinidad de situaciones de gol que no hemos materializado y después hemos encajado con cierta facilidad, ¿no? Pero es evidente que el argumento se me cae cuando en la segunda parte hemos encajado un parcial de 5-1.
1: I recordeu que a les 6 del cap vespre començarà en directe per aquesta sintonia el partit Eivissa Radio Majadahonda i que més tard, a les 9, també vos oferirem l'Eldense Mallorca. I acabarem amb informació de servei del trànsit. Recordeu que per un concert el passeig marítim de Palma està tancat al trànsit entre la Costa del Gas i el Moll Vell, de vora a Duanes, i que el trànsit que ve de Palaire s'ha de desviar cap a Palma per l'Avinguda Argentina. Per facilitar el trasllat de les persones que vulguin assistir al concert, els serveis ferroviaris de Mallorca ha establert un reforç de la circulació dels convois. Quant al temps, actiu fins a les 6, l'avís groc per temperatures de fins a 36 graus al Pla de Mallorca. Demà, a les hores centrals del dia, torna a avís groc en aquesta àrea per temperatures fins als 37 i l'avís s'estendrà més al nord i nord-est de l'illa. Amb aquesta informació tancam el butlletí horari de les 5 del cap vespre. Més informació en el temps de descans de les transmissions esportives de futbol que vos oferiran els companys d'esports a partir de les 6. Fins després.

0: Dale, verdad. Sensei.com.
1: Yo, Moscow. ¿Y tú?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: La libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

alemã. Ses ones. Ses ones m'acompanyen. No m'espantes de coral. Un illot al meu davant. Una melodia en el cap. Et ser, platja petita. Et ser.

mig de la mà. Ses oles, ses oles m'acompanyen, no m'espates de plorar-la. Un illot al meu davant, una melodia en el cap. Et ser, platja petita, et ser, ja tinc que trobar.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Jo, l'escolt. I tu?

0: La la.
1: El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge pot prescriure medicaments en recepta.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Lessies.
1: Vull una llimona natural per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats,

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Jo, l'escolt. I tu?

Hola, sóc la Mònica López, del Temps de Televisió Espanyola, i us desitjo per Ràdio Artà molt de sol pels propers anys.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.
1: Chamo loco.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: Continuam amb un èxit de Nina Simone. My baby, just cause for

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: disfrutar. Radio Horda. Radio Horda. Sensat.
1: Jo l'escolto. I tu?

Blanca de cas, mirant el nord, sol matiner li encén el rostre. I molt se'n

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Encara no coneixes el vermut Rumbó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

mà i embogeix els qui amb la lluna naveguen els seus paranys i no se salva del dany qui del seu cant no s'allunya.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

amante y te están dejando que mueras de sed.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer